0: fallecido durante el temporal en Cataluña después del joven que se fue arrastrado por la riera en Pineda.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 4 de septiembre de 1977. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 1. Consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
2: Al, ¿te has comido ya 9 panetones?
3: Es que estoy buscando una tarjeta dorada de Aldi escondida en los productos Special para ganar la compra gratis durante un año.
2: ¿Y la has encontrado?
3: No, pero estoy a 9 panetones menos de conseguirlo.
2: Aldi.
3: ¿Qué poco cuesta comprar bien?
2: Más info en aldi.es.
4: Deportes duro.
5: Con España, que necesita un punto en Croacia para cerrar su pase a cuartos en la Liga de las Naciones. Con un punto, España estará clasificada en este parón.
6: En 10 días, 4 partidos me parece demasiado, con viajes, etcétera, etcétera. Me gustaba más el otro formato, pero es lo que hay. Lo que
5: de no la son... fuente que no está convencido con esta novedad, es el cuarto partido con la selección española de nuevo jugando ante Croacia. Carlos Espí, la gran novedad. Y también vamos a contar hoy en la radio, en la aplicación de la SER, el último partido de Messi con Argentina es a la 1 de la próxima madrugada, con la narración de Jules Flaqué, ese Argentina venía.
4: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
7: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
8: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dimarts 6 d'octubre. Ontinyent afronta una jornada marcada per una coincidència que és molt poc habitual. Les eleccions generals del 29 de novembre podrien coincidir amb els actes centrals de la Puríssima i l'Ajuntament ja ha de començar a coordinar-se amb els responsables de les festes i, com no, a preparar el dispositiu o els dispositius de seguretat. També és un dia en el que toca conèixer els detalls del nou contracte de neteja dels espais públics, valorat en més de 6 milions d'euros. I, com sempre, cal repassar l'actualitat dels municipis i mirar al cel, perquè la pluja de bon matí ha estat protagonista. Lluís Francesc, bon dia.
9: Hola, Tomàs, molt bon dia. La nuvolositat serà predominant este dimarts a Ontinyent i a la Vall d'Albaida i no descartem precipitacions durant la jornada. I és que seguim amb temps algo inestable en una jornada que es presenta a prou nuvolosa, sobretot a la segona part del dia, amb probabilitat de pluja en un ambient algo més fresc. El dimecres cauen les temperatures, tant les mínimes com les màximes, en una altra jornada inestable, amb probabilitat de pluja, però amb més estones de sol.
8: I en aquest moment la temperatura Ontinyent és de 20 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 18 i els 21. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 19 a Castelló de Rugat i 20 al municipi de l'Olleria.
10: Ontinyent celebra el 9 d'octubre amb una dotzena d'activitats per a tots els públics. Del 4 al 11 d'octubre gaudis de teatre familiar, el concert de capellà de ministrers, els actes institucionals i la gran novetat, el primer festival de dansa prismàtica amb espectacles i tallers gratuïts. Viu la festa dels valencians i valencianes. Consulta tota la programació a ontinyent.es i xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
11: Ahora en Ziman, camisetas interiores para hombre 2 por 6,50 y pantalones cortos para hombre 2 por 20 euros. Ziman, tan sencillo puede ser.
8: La convocatòria d'eleccions generals per al pròxim diumenge 29 de novembre planteja una situació excepcional a Ontinyent, ja que la jornada electoral coincidirà amb un dels caps de setmana més importants de les festes de la Puríssima. Eixe diumenge està prevista la segona jornada del Bou en Corda, un dels actes que més públic concentra els carrers de la ciutat, i també la tradicional ofrena de flors a la Puríssima durant el matí. La coincidència farà necessari que l'Ajuntament i l'organització de les festes estudien com coordinar ambdós esdeveniments. El principal repte estarà en els dispositius de seguretat i emergències, ja que el Bou en Corda requereix la mobilització de policia local, policia nacional, protecció civil i serveis sanitaris, mentre que les eleccions també impliquen un dispositiu específic als col·legis electorals. Això obri diferents possibilitats, des de mantindre la programació prevista reforçant i reorganitzant els efectius fins a modificar els horaris o estudiar un canvi de data per a la jornada del Bou. De moment, no hi ha cap decisió presa, i seran l'Ajuntament i els responsables de les festes els que hauran d'analitzar com compatibilitzar les dues cites del pròxim 20.

0: Alcoi.
1: Bon dia. Ahir el meu cos va decidir que jo no faria el programa. El programa, per sort, no li va fer cas, perquè Carmen i Esteban es van posar davant dels micròfons i van traure-li endavant sense necessitat d'activar cap pla d'emergència, que ja és molt tratant-se d'un dilluns, així que gràcies als dos. Avui torne amb el cos un poc més meu que ahir era d'altre. No estic per a córrer una marató, però tampoc estava prevista, així que ens entendrem. Ja tinc els auriculars posats, el micròfon està obert i confiem que la veu dissimule millor que la cara. És dimarts, són les 12:21 minuts, és 6 d'octubre i això soy hoy por hoy un tinyent baile al baile. Benvingudes, benvinguts. Lluís Francesc, molt bon dia.
2: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
1: A veure com està l'horatge este dimarts.
2: Es manté una situació d'inestabilitat a la península Ibèrica, estem sota la influència d'una dana al nord-oest es troba, així que el que dona avui és el predomini de cels nuvolosos o coberts i es donen precipitacions acompanyades de tempesta en la major part del territori. De moment, per als nostres interessos, la nuvolositat serà predominant este dimarts així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. No descartem precipitacions durant el dia i és que seguim amb temps inestable en una jornada prou nuvolosa, amb probabilitat de pluja en un ambient i algo més fresc. El dimecres cau les temperatures mínimes, es mantenen sense canvis les màximes en una altra jornada inestable amb probabilitat de pluja, però amb més estones de sol.
1: Gràcies, Lluís. Carmen Úbeda, bon dia.
3: Bon dia, Miguel.
1: És de veres que ara no està plouent, però
3: no.
1: Plou, deixa de ploure, plou,
3: no
1: deixa de ploure. No s'aclarim,
3: no
1: així no estem.
3: Clar, és quina veueta, eh?
1: I ara està
3: què t'ha passat?
1: Ara està millor. No ho sé. Per què serà? Com estàveu la setmana passada, tu i tu? Però, bo, és el que té, tenia que arribar. En
3: exactament.
1: Algun moment tenia que arribar. O sigui, que ja ha arribat i a veure quant dura tot això, que espero que no siga,
3: bueno,
1: que no siga molt
3: que
1: de temps. Les temperatures, això sí, perquè plou o no plou, però temperatures pareix que està molt estable.
3: Sí, sí, no s'aclarim molt, però bueno, les temperatures pareix que sí, estem entre 9 i 24 graus a la nostra comarca, més fresquets a la zona de Bocaire, entre allí on estan els 9 graus, i la màxima d'avui, els 24, estan a Carrícola i a Llutxent, on tinguin tenim 23.
1: Doncs si són les temperatures i si és l'horatge que està previst per a les pròximes hores, anem a la picaeta.
0: Hoy por hoy en Tinyent Vall d'Albaida. La picaeta.

0: Amb Carmen Úbeda, amb Esteban Arroyo, bon dia, què tal?
1: Bon dia, Miguel.
0: I amb Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Bueno, ja estem tots, encara que jo parec, no sé, un altre.
3: L'han canviat.
0: Sí, sí, és que m'han canviat. Però anem a contar i a explicar, com sempre, en esta picaeta, que és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent. Comencem per l'oi por oi, Carmen.
3: Vinga, va. Miguel, tu ahir no vas vindre no a treballar, però bueno, imagina que t'adonaries de...
0: Sí. Però
3: de la notícia
0: que...
3: del dia, no?
0: Sí, la notícia del dia que jo, per un moment, vaig dir asos, que tinc 39 de febre i no pot ser veritat. Pues sí,
3: bueno, veritat. Sí que és veritat. Doncs, com bé sabeu, tenim eleccions generals el dia 29 de novembre sí. I la ciutat d'Ontinyent haurà de compatibilitzar esta jornada electoral amb les festes de la Puríssima, com bé contàvem ahir, perquè eixe mateix diumenge al matí tindrà lloc l'ofrena i de vesprada toca pau en corda. Així que nosaltres avui al nostre Iproi tindrem a Juan Pablo Veda, regidor de Seguretat Ciutadana d'Ontinyent, perquè ens conte tots els detalls organitzatius perquè tot es puga celebrar amb normalitat. I dic tot perquè informació que podem donar des d'aquesta casa per als ontinyentins que vagin planificant-se perquè, com hem pogut saber, la programació de les festes de la Puríssima no canviarà, així que vagin pensant en quin moment van a preferir anar a votar, si al matí, a la vespre, ja segur que teniu tot el dia per a poder votar.
0: Després ho confirmarem, però sí podem dir que la informació que tenim des de Ràdio Ontinyent és que tot anirà endavant i que tot es podrà celebrar, però després confirmarem a través de Juan Pablo Úbeda, el regidor de Seguretat Ciutadana, si efectivament
3: és així
0: o no, a veure si han canviat en uns minuts, que espere que no, que espere que no.
1: Hi ha temps per a tot, es pot compatibilitzar tot.
3: Exactament.
0: Clar, però arriba un moment quan arriba el bou per a l'espera que potser tens que anar, no? A votar abans.
3: Sí, el matí millor,
0: sí, pot
3: no?
0: Ser, sí, pot
1: sí,
0: ser.
1: Sí.
0: No? Però això és un consell que dono jo.
3: Ningú es lie, no?
0: Exacte. Però és de veres que quan ha arribat jo, clar, jo

0: Porta si un any, no porta més, però ha arribat que contàveu a la redacció que estava en el carrer, que tot el món estava comentant el tema de ostres, sí. Però si és el bou i l'ofrena, com pot ser, es farà, no es farà, què anem a fer? No sabia que estava tan... La gent, clar, entre sí, que sí. Jo estava ahir recollit a ma casa, que això era com sí. Una cova...
1: Han aparegut memes i tot, d'un bou votant.
0: Votant, també
2: i alguns
0: ser.
2: Comentaris de dir, bueno, tu m'aguantes
0: el
1: got...
0: Que no votes, sujeta
2: aguantes el cubata i jo tiré els sobres, no?
0: Espero que voteu més estranyat que això. Però,
1: esperem.
0: Però sí, sí, després parlarem. A
1: després ho confirmarem al 100%.
0: Exacte. I també veurem com es prepara des d'un ajuntament o quin és el paper d'un ajuntament en unes eleccions generals. Perquè hem de recordar que són eleccions generals, que no són locals ni autonòmics, són les generals.
1: Sobretot en matèria de seguretat, perquè seguretat, ja sabeu que es fa diferents dispositius de seguretat. Doncs.
0: Sí, però el protocol també, no? Perquè ara començarà el tema del sorteig de les meses electorals, qui serà el president o la presidenta, els vocals...
1: Que l'excusa del bou no val, eh?
0: Voreu que a mi em toca.
1: Tu creus?
0: Dos europees m'he menjat ja.
1: Sí?
2: A mi em van tocar...
0: Dos europees. A València, eh?
2: A mi em van tocar tres eleccions seguides.
0: Seguides.
1: No, a mi no m'ha tocat mai. Bueno, jo soc, si no toca millor
0: soc nou, que així, que... Ja veurem.
1: Bueno.
0: Veureu què em toca.
2: I una vegada estava treballant...
1: Meravellós, ja ens contaràs en directe, eh?
2: Estava treballant, claro. I em tocava taula.
0: Sí, sí, sí.
2: Vaig tindre que anar a la taula.
0: Sí, sí, clar. Està clar.
1: Bueno.
0: Més coses.
1: Més cosetes. Vinga, com cada dimarts tenim la secció de Ser Comarca, així que farem un repàs de l'actualitat dels 34 municipis de la Vall d'Albaida. I també continuarem amb la nostra secció de reciclatge de sostenibilitat de la mà del Consorci de Residus B5. I una altra cosa és que avui, 6 d'octubre, se celebra el Dia del Cine Espanyol.
0: Exacte.
1: Així que tindrem un convidat especial, a Joan Enric Valiente, que és president del Cine Club Utille d'Ontinyent. Uh-huh. Així que parlarem de cine, de la cartelera també que tenim així als cines d'Ontinyent, sí. Del centre comercial El Teler, i de moltíssimes coses
0: i del fenomen, sobretot
1: i del fenomen mundial,
0: de la bola
1: negra, podríem dir, de la bola negra, exactament.
0: Si parlem de cine espanyol ara mateix, hem de parlar de la bola negra, que així jo encara no l'he vist.
1: Jo tampoc.
0: Tomàs és l'únic que l'ha vist.
2: I espectacular. Bueno. Jo mai havia vist els cines del meu poble tan plens. Va ser una cosa, una autèntica bogeria. La meva parella i jo vam arribar a això 10 minutets abans, dient, vinga, 10 minutets, que hi haurà gent, tal... Que vaig estar 7 minuts preguntant a la gent, perdona, tingueu dos jocs ahir? Tal. I al final van trobar el lloc, no van tindre que veure les celles grans de Miguel Bernardo a primera plana, i van poder anar un poquet darrere per veure millor la pel·lícula, però en tots els sentits crec que és una de les millors pel·lícules que he vist en ma vida. Sense cap tipus de dubte, de veres, i té igual qualsevol tipus d'estereotip que ells, per desgràcia, en aquest tipus de pel·lícules, perquè és una pel·lícula meravellosa en tots els sentits, en tots els aspectes. Si a més eres una persona que eres molt fan del que és la fotografia, de l'animació, de l'ambientació, vamos, de segur que t'encantarà, i el càsting brutal, ja, brutal. Hem escat sense paraules.
0: Fa uns dies jo escoltava només interpretacions d'aquestes característiques, com el que acaba d'escoltar, sí. de Tomàs, que tot el món parlava molt bé i parla molt bé de la pel·lícula, encara que també he trobat gent que no parla tan bé.
1: Sí.
0: No sé.
2: Per a gustos, però gustos,
0: no, que està molt bé. A veure, no pot agradar a tot el món. Seria, saps? Seria impensable, jo crec, i més en un país com el nostre. Però estem parlant de cine espanyol, eh? Que ja sabeu que porta l'etiqueta esta, que cine espanyol, espanyolà, que encara està ahí.
1: Sí, sí.
0: Doncs jo crec que està donant una lliçó. Una lliçó. Volem després, que és el que té que dir el nostre convidat. I com és el dia, avui és el dia del cine espanyol, del cinema espanyol, parlarem d'això. Gràcies, Carmen.
1: Gràcies, Miguel.
0: Hora 14, Tomàs.
2: Anem a fer, Carmen i jo, una crítica de la bola negra.
1: No puc, encara.
2: La invento, jo te comento cosetes i ja està. Bueno, per a la nostra hora 14 de la Vall d'Albaida vaig estar molt pendent d'aquesta entrevista amb Juan Pablo Úbeda, amb el regidor de Seguretat Ciutadana, per si hi ha algun tipus de novetat o de canvi, però com tots i totes saben, Tothom té a la boca la paraula eleccions i el pròxim 29 de novembre farem ressò de Bixa Xerraeta. Bueno, vull parlar també, ho comentava ahir la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, Natàlia Enguís, així en directe a la ràdio, que des de fa més de 15 anys no tenim un taller d'ocupació així a la capital de la Vall d'Albaida i s'ha aconseguit realitzar pròximament una així a Ontinyent. Us comentaré en què consisteix, en què tracta, com apuntar-se per descomptat. Parlarem també a nivell comarcal, sobretot d'agenda de municipis, perquè ahir vam entrar en els dies grans de les festes del municipi d'Albaida. Avui és l'ofrena, hi ha un acte molt boniquet, es van a reunir a totes les regines de les festes en un acte aquesta vesprada, si no recordem malament és a les 7, perquè s'ha enviat un bàndol per part de l'Ajuntament d'Albaida que hi havia una errada en el llibre de festes, així que per favor, que ningú s'oblide que l'ofrena és a les 7 de la vesprada en aquesta jornada. Parlarem de transport.
3: 60 anys de regines.
2: Imagina't, poca cosa, eh? Mare meva. També parlarem de transport escolar al municipi de Bèlgida i tancarem amb la crònica esportiva, a banda de tot això que vaig arribant a la redacció de Ràdio Ontinyent al llarg d'estes horetes que es queden.
4: I després ser deportivos.
2: Bueno, ahir vam parlar de l'Ontinyent, avui es toca altres quatre equips de la Vall d'Albaida. Repassa el futbol comarcal. Volem parlar de la Geneta, parlarem amb Pablo Carbonell, membre de l'estaf del conjunt Vall d'Albaidí, que va sumar el seu quart empat consecutiu en la seva visita al camp del líder, a la Vall d'Uixó. 1-1 amb un gol d'Àngel Sánchez en el minut 93 que va donar molt d'aire a l'equip del Regit i que el situa en aquests moments en zones perilloses, però com bé saben, una victòria pot canviar moltes coses. Una victòria que encara no ha arribat en el que portem de lliga. Parlarem també del Benigànim i d'això tinc moltes ganes perquè, com bé saben, ja ho vaig comentar ahir, va caure 0-6 davant l'Olimpí de Set i va iniciar derbi de proximitat. 0-6 en un partit que tenia de tot. Rueda era exentrenador de l'Olímpic, molts jugadors que havien estat en el Benigànim, molts jugadors que havien estat en l'Olímpic, i un 0-6 sorprèn. Li preguntarem a Rueda què és el que va passar al municipal de Benigànim el passat dissabte. I tancarem, com sempre, en la primera valenciana, escoltant les veus de l'entrenador del Llutxent, Roberto Carlos. Van empatar 0-0 davant l'Oliva, però continuen líders de la categoria, juntament amb el Promesa Sueca, i parlarem de l'Olleria, amb José Enrique Lluctu, també el primer entrenador, però un fet que comença a sorprendre-nos, i és que la primera victòria no arriba, nova derrota en l'últim minut, i volem saber què està passant a la Solana, perquè no està sent un inici de temporada positiu per a ells.
4: S'està complicant la cosa?
2: No, bé, a veure, jo crec que això és conto, quan les coses no ixen i les dinàmiques són negatives, això s'arrossega fins que arriba a ixe primer mestres, perquè l'equip de qualitat pense que va sobrat, i crec que està pesant molt l'aspecte mental als jugadors.
4: Pot ser.
2: Que la Geneta, eh?
4: Sí, no?
2: La Geneta jo penso que és el mateix, que quan arriba ixa primera victòria, que l'equip es llibere, d'ixa tensió de principis de temporada, pot canviar moltes coses.
4: Molt bé, això al Ser Deportivos, gràcies, Tomàs. Res. Esteban, la ventana, 7:20.
3: Doncs avui a les 7:20 anem a parlar d'una activitat que crec, si no m'equivoque, que bé, és el tercer any que va realitzant-se, al Parc de les Mamàs Belgues, una activitat que porta per nom Tic Tac al Parc.
4: Home,
3: Tic Tac. I que està aproximant-se ja, i parlarem amb la regidora coordinadora d'aquestes activitats, que és Sayo Gandia. Ella estarà amb nosaltres a partir de les 7:20 de la vesprada, perquè avui es presenta aquesta activitat.
4: Avui es presenta el Tic Tac al Parc. Ah, molt bé. Jo vaig estar el passat any. L'any passat vaig estar i me va agradar molt.
3: Sí, una activitat familiar.
4: Familiar per a tota la família, és molt, molt, molt xulo. Com molt xulo també és tot el que tenim així en l'estudi, que és tos,
3: virus.
4: És radiovirus.
1: No vingueu així als estudis de Ràdio Ontinyent.
4: Si vos convidem, no vingueu perquè està la cosa. Estarem pendents d'esta esperada, com sempre, a la ventana, a les 7:20, per a veure què tenen que contar, si hi ha novetats o no, d'esta edició d'enguany del Tic Tac al Parc. Molt bé, alguna coseta més? Alguna tos més? No? Tot bé? Bé? Sí, bé. Tira, Carmen, tira. Va, que acabe en alt, vinga, va, tira. No?
1: No.
4: Gràcies, Carmen, gràcies, Esteban.
3: Gràcies, Tomàs.

0: Hoy por hoy en Tiñén Baida Albaida.
1: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
2: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael, al carrer Ramon Llull. Matricula't fins al 21 d'octubre en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
3: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
4: ¿Buscas un camión usado? No te conformes con cualquiera. En Valsur Truck encontrarás MAN Top Use. Camiones revisados en taller oficial MAN con hasta 24 meses de garantía. Financiación y entrega inmediata. Listos para trabajar desde el primer día. MAN Top Use en Valsur Truck del grupo Cher Truck en Palma de Gandía. Si es usado, que sea top.
0: Hoy por hoy en Tiñén Baida Albaida. Miguel Coy.
5: Doce 38. El 29 de novembre, a Ontinyent, caldrà saber on està el col·legi electoral, però també per on passa el BAU. Que no és broma, eh? No és una combinació habitual, encara que probablement donarà per a més converses que alguns programes electorals. Les eleccions generals coincidiran amb l'ofrena a la Puríssima prevista durant el matí i amb la segona jornada del Bon Corda, que celebrarà a la vesprada. Una coincidència que, des de l'anunci electoral, ha provocat una pregunta immediata. Ja hem comentat a la Picaeta. Es podran mantindre els actes? Doncs Ràdio Ontinyent, des de Ràdio Ontinyent podem confirmar que el BOU es celebrarà perquè hi ha efectius suficients. Ara falta conèixer com es farà compatible una jornada electoral completa amb dos dels actes que més persones mobilitzen dins del calendari festiu de la ciutat. Ens escolta ja Juan Pablo Úbeda, que és regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament d'Ontinyent. Juan Pablo, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Benvingut al programa, gràcies per estar amb nosaltres, Juan Pablo.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Clar, és que des d'ahir que es va anunciar la convocatòria, jo no sé quina va ser la primera comprovació que vau haver fet des de l'Ajuntament.
6: Pues la veritat és que, vull dir, esto es portar endavant amb molta gestió i molta coordinació entre els diferents actors o persones que participen tant en les festes patronals com en la gestió de les eleccions. Vull dir, al final funciona de la següent manera. L'Ajuntament, com a administració civil de l'Estat, al final el que fa és cedir els espais, coordinar les funcions, els funcionaris i funcionaris municipals i, vull dir, i que tot vagi avant, vull dir, donant, tenint seguretat de que ningú no dels, de que a tots els col·legis electorals poden estar oberts, tots tenen accés perquè ningú col·legi electoral va voler afectar per un tall de carrer, per ningú tipus d'activitat festiva patronal, i el que anem a fer és molta gestió i molta coordinació entre tots, com he dit abans, entre totes les persones, entre totes les administracions, perquè el tema de la policia local, jo és que crec que al final tota molta de la gent que ha parlat no és conscient de com funciona la la responsabilitat i la competència en la custòdia dels col·legis electorals la té la Policia Nacional.
5: Sí.
6: La delegació del govern, quan es convoquen unes eleccions, el que fa és que envia un comunicat a l'Ajuntament i es diu a tal dia seran les eleccions de vostè, Ajuntament d'Ontinyent, pot col·laborar amb nosaltres, en quina quantitat de policia local pot col·laborar. Uh-huh. I nosaltres, quan no hi ha cap altre, en este cas, altra festa patronal, com no havia passat fins ara, que és la primera vegada, nosaltres es diem, pues disposem de tants policies locals i aleshores, en companyia de la Policia Nacional d'ací de la ciutat, ens dividim les escoles. Pues estes col·legis electorals s'encarrega la policia local i els dos altres la Policia Nacional. En aquests moments el que farem serà fer números de policies locals que podrem destinar a uns actes i a uns altres, i quan la delegació del govern contacti i comuniqui amb l'Ajuntament, els direm la dels policies locals que disposem i els que no, i dels que no disposem, que té que fer-se el càrrec la delegació del govern, pues tindrà que enviar Policia Nacional, perquè és la seva competència. Vull dir, ahí la competència és de qui és, i nosaltres apleguem hasta on apleguem.
5: Clar, pues mira, és molt important i molt interessant el que estàs dient, perquè la gent conega el tema de les competències, i és molt important que la gent conega això que acabes d'explicar. Vull dir, delegació de govern pregunta, l'Estat pregunta, l'Ajuntament contesta. Vull dir, pues jo, mira, jo dispose d'este número d'efectius, dona igual el motiu si hi ha una festa patronal o no, però jo dispose d'això. I a partir d'ahí ja t'encarregues tu, Estat, de complimentar-ho.
6: Efectivament, de la mateixa manera que, com sabeu, en totes les eleccions municipals, autonòmiques, generals o europees, el punt central d'informació sempre ha sigut la casa consistorial, és a dir, l'edifici municipal. En eixe diumenge, com estarà tallat per la festivitat del bou en cordo, sí, pues el que farem serà mirarem la manera i la forma de o traslladar o veure de què manera el punt d'informació, és a dir, tota aquella gent que va votar i no apareix en el llistat que tenen en les meses electorals, qualsevol tema d'empadronament que vol consultar on està empadronat i on pot votar, etcètera, etcètera, etcètera, pues mirarem de traslladar-lo o de què faríem per a que es poguera, vull dir, la gent no tinguera cap problema en rebre aquesta informació, perquè al final tenim que ser conscients de que les festes patronals són importants, però les eleccions generals, és a dir, votar, els ciutadans i les ciutadanes tenen que anar a votar en tots els drets, és a dir, que si una persona necessita una informació de on estic empadronat o on no, o quin és el meu col·legi electoral o quin no, té que tindre la seguretat de que va haver un punt i que nosaltres com a administració de l'Estat la tenim que donar. Per tant, jo el que vull dir-los, o des del govern municipal, el que volem dir-los als ciutadans i ciutadanes, és que estiguin tranquils, que anem a fer tot el possible i per a que les eleccions es puguen desenvolupar en la major normalitat possible i que les festes patronals, l'ofrenda i el bo en corda que celebren el 29 de novembre també, vull dir que per això està l'administració, per a solventar tots aquells incidents que puguen donar-se, i en este cas s'ha donat que el 29 de novembre és l'ofrenda, és la festivitat del bou en corda, i són les eleccions generals. Pues farem que tot siga possible el 29 de novembre.
5: Clar, és més treball del que és.
6: És que
5: no queda un altre.
6: És que és la nostra feina, per una part, la part política, per a que tot isca, i per altra banda, els funcionaris municipals, és la seva feina fer que tot siga possible. I ja està, vull dir que al final jo entenc que la ciutadania es pregunte i es preocupe, però l'administració està, pues, com dic, per a resoldre totes aquelles incidències que es produeixen.
5: Mira, més dubtes que potser pot tindre la gent, que nosaltres també ho tenim, per això te traslladaré de la pregunta i el dubte. L'Ajuntament, en este cas, o els ajuntaments, teniu competència per a poder canviar un col·legi electoral? Vull dir, hi ha un col·legi electoral que millor passa el recorregut del bou, passa pel mig. Podeu canviar-ho?
6: En estos moments no hi ha cap col·legi electoral dins del recorregut del bou. Val. Perquè el recorregut del bou és Camís Carros, Cantereria, Pont Vell, Plaça de Valls, Plaça de l'Ajuntament i alguns carrers de la vila. En aquests moments, l'únic punt que es veu afectat és la plaça de l'Ajuntament, que és el punt d'informació, però no és col·legi electoral.
5: Val, val. És que jo crec que la gent també té que tindre...
6: Clar, els col·legis electorals més pròxims al recorregut del Bou són la Casa de Cultura i l'EPA de Sant Carles. I no estan dins del recorregut del Bou.
5: Val. Doncs espera que la gent ho tinga clar. En principi, tot va endavant, està confirmat, hi ha efectius per a tot. Això és el que l'Ajuntament el traslladarà a la delegació del govern. I després també està una història, Juan Pablo, perquè clar, la campanya en principi comença el 13 de novembre, acabarà fins el dia 27. Això significa que coincidirà també amb els dos caps de setmana de la fira. Com afecta d'alguna manera aquesta coincidència als serveis de seguretat o l'ús dels espais públics de
6: Dontinyent? Vull dir, el tema és la fira es realitza en el recinte firal i el mateix ajuntament és el que sempre en companyia dels grups polítics que van a presentar-se a les eleccions decidixen quins són els espais municipals que poden utilitzar-se en aquest cas per a fer mítings, tot el tema de la campanya electoral. Mai en la vida s'ha demanat el recinte firal com a espai per a realitzar un míting electoral i crec que un cap de setmana de novembre tampoc es demanarà. Vull dir, sempre s'han habilitat escoles, el Tate Txegaray, vull dir, és centres cívics, saps el que vull dir?
5: Sí, entonces, sí.
6: I després també al final, pues, jo crec que per a aquells partits que presenten les eleccions, pues, la fira és un bon moment per a donar-se a conèixer si volen formar part del recorregut d'on estan els paretes de la fira, no sé, vull dir, això
5: clar,
6: al final...
5: Clar.
6: Ja també jo crec que en aquest sentit tots som... a tots i totes els membres que es dediquem a la política són responsables i sabem portar endavant totes aquestes coses. Vull dir que jo crec que són com preguntes anecdòtiques que la gent pot fer o que la gent mateixa pugui preguntar-se ostres, si és la fira i què farà? Pues els partits polítics ja decidiran què és el que tenen que fer, però vull dir que, que tota la gent estiga tranquil·la en aquest sentit que el procés electoral que és una... Vull dir, és que unes eleccions, siguin generals, autonòmiques, municipals, europees, és un acte important. La ciutadania cada 4 anys triem els nostres representants en les institucions que seran els que governaran i els que decidiran el dia a dia de cada un de nosaltres. Per tant, el que té que fer l'administració, en aquest cas, dins cada administració, per l'estatal, l'autonòmica i la local, de les seves competències, és fer que tot es produïsca bé i que no hi hagi cap problema. I en això estem, des de l'Ajuntament d'Ontinyent, fent tot el possible per a que això siga així. Perquè és que, com vinc a repetir, unes eleccions, les festes patronals són molt importants i unes eleccions generals també són generals, autonòmiques, locals, haver-hi sigut, també són importants perquè al final és un dret que tenim els ciutadans i ciutadanes d'elegir els nostres representants.
5: Més enllà de la coincidència de la que estem parlant, les festes, en este cas de la Puríssima, i les eleccions generals, més enllà d'això, a mi també m'agradaria parlar, encara que sigui uns minuts, Juan Pablo, de què és el que passa ara, des d'ahir, des d'aquesta convocatòria, a un ajuntament per a preparar unes eleccions. En este cas, generals. No sé si canvia que siguin generals, autonòmiques, locals, europees, o el protocol d'actuació d'un ajuntament sempre és el mateix. Vull dir, a l'hora d'organitzar-se.
6: El més important és que es publiqui el decret de convocatòria d'eleccions en el Boletí Oficial de l'Estat. I el Boletí Oficial de l'Estat ha sigut avui. Quan ha publicat aquest decret.
5: Vale.
6: Aleshores, a partir d'avui, és quan es posa en marxa tot el procés des de la Secretaria Municipal, és quan s'estudia el decret i veu com es regula, si alguna de les lleis ha canviat o no, que regulen els processos electorals, ha canviat o no ha canviat, i a partir d'avui és quan es posa en marxa tota aquesta maquinària i a partir d'avui és quan es posem a treballar, perquè el president podia haver anunciat ahir que va convocar eleccions i no publicar el decret avui, publicar-lo un altre dia, que no és el que sol passar, però que haurà pogut passar, i per tant, a partir d'avui els serveis jurídics de la casa pues, han posat ja manos a l'obra, mai millor dit, per a que pugui desenvolupar-se tot amb normalitat. Que jo entenc que la gent, com torna a repetir, a la gent li preocupa la coincidència de les dues coses, però vull dir, però al final l'administració som conscients de que s'han de portar a terme tot. I així anem a treballar perquè sí, sí, així siga, amb total normalitat.
5: Per això dic que més enllà de la coincidència i més enllà de les dues històries, més enllà d'això, a mi m'agradaria saber què és el que fa o quan es posa en marxa un ajuntament, com tu m'has dit, des d'avui ja es posa en marxa després de la publicació del decret electoral que s'ha publicat avui al BOE. Hi ha una altra cosa que comentàvem així a la picaeta entre els companys de la redacció, que és el tema de la formació dels meses, que això correspon a l'ajuntament, si no m'equivoque, no?
6: Això el que fem és, en un ple ordinari o extraordinari, es trau el que nomenem a nosaltres el ple de la boleta, i es trau una bola amb un número, i a partir d'aquest número és quan comencen a triar-se a totes aquelles persones que poden formar part de les meses electorals. Uh-huh. I a partir d'ahí, pues, com en totes les eleccions, se es comunica a cada un de les persones que han sigut, que van a ser titulars o suplents d'eixes meses, i el procediment serà el mateix. És a dir, se es comunicarà, i si qualsevol de les persones no pot formar part perquè complís perquè entre els requisits per a no formar part es veu afectat, doncs alegarà, com sempre ha passat, i se li contestarà. Vull dir que el procediment és el mateix que sempre.
5: I sabeu o si està previst ja celebrar el sorteig, o quan està previst celebrar el sorteig públic?
6: El decret s'ha publicat avui. El decret s'ha publicat avui, i també hi ha una sèrie de temps i processos administratius que s'han de fer. Entonces, des de secretaria, des dels serveis jurídics, estan mirant entre quina data i quina data s'ha de celebrar este ple, etcètera. I en aquest procés estem.
5: Doncs que la gent estigui tranquil·la, com tu dius, des del principi vens dient, que tot es podrà fer, que l'administració està precisament, entre altres coses, per a garantir que això es pot fer de la manera correcta, i que podrem gaudir de les festes i podrem gaudir, mira, com diu aquell, de la festa de la democràcia, que sempre s'ha dit.
6: Efectivament, tot és festa.
5: De tot és festa,
6: tot,
5: no?
6: Tot hauria de ser festa.
5: Exacte, tot hauria de ser festa.
6: Efectivament.
5: Com ara ja a nivell, ja no només de regidor, però a nivell personal, com a tu t'agrada una campanya electoral, t'agrada una jornada electoral més que la campanya? Com a ciutadà.
6: A veure, nosaltres des d'Ens Uneix no anem a participar activament perquè no es presentem, però a un polític preguntar-li si li agrada una campanya i una jornada electoral, pues, a veure,
5: et sorprendria alguna resposta? Et sorprendria? Et sorprendria? Et sorprendria?
6: Que no. Si li diguera que no, no em dedicaria a la política, doncs, perquè al final jo entenc que la gent moltes vegades, depèn de quines campanyes electorals, això sí, mira, jo d'una manera absolutament personal, sense com a, ni com a regidor ni com a membre de ningú partit polític en aquest cas, sinó com a persona, jo sí que demanaria a tots aquells partits que es presenten que facin campanyes entrellat, que es dediquen a fer propostes per a solventar el dia a dia de les persones, i que deixen de costat tot allò que fa que al final la gent es desentenga de la política. Perquè al final, en esta vida, tot és política. Tot depèn de tu a qui tries, i tot allò, totes aquelles accions que porten a terme aquelles lleis, i, perquè això al final farà que la teva vida siga d'una manera o d'una altra. I per tant, és importantíssim que il·lusionen tots, siga qui siga, i voten a qui voten, que il·lusionen a la gent, perquè si no, al final, la desafecció política el que comporta és que apareixen els extrems per dos costats, i això és el més perillós.
5: Com intentava dir abans d'acabar, Juan Pablo, et sorprendria, no diré noms, però et sorprendria la resposta negativa al dia de la jornada electoral d'alguns polítics coneguts i reconeguts, perquè no ho passen bé. Per això preguntava si t'agrada o no, per una altra cosa. Però et sorprendria si diguera noms de polítics no coneguts i reconeguts que no ho passen bé i no els agrada el dia de la jornada electoral.
6: I aquest dia també t'he de dir que dins d'una jornada electoral, a veure, jo també vaig a ser sincer, la jornada electoral del 29 de novembre, més enllà de les meves simpaties o de la meva ideologia política per uns o per altres, no estaré igual que el quan són unes eleccions municipals, per exemple.
5: Evidentment.
6: Entonces, ho passes mal, tens nervis, perquè en tot cas, si tu presentes unes eleccions, el que vols és guanyar per continuar aplicant el teu programa polític i perquè penses que és el millor com el dia per al dia a dia de ciutadans i les ciutadanes. I per tant, jo entenc que n'hi hagi gent que els polítics en aquests moments estiguem nerviosos, però al final és que la democràcia és això, és cada 4 anys votar i elegir els teus representants en les institucions, que és el més important.
5: Juan Pablo Úbeda, regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament d'Ontinyent, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Inscriure's. Les inscripcions es podran formalitzar a la Biblioteca Municipal fins al 8 d'octubre amb un preu de 2,50 € i l'Ajuntament posarà a disposició dels participants les taules, les cadires i una picadeta, i després del sopar hi haurà música amb DJ per a totes les edats.
1: I després d'este Ser Comarca parlarem una vegada més a la nostra secció del cor, però parlant del cor, el Cor V5 ha informat que a causa de les obres que s'estan realitzant al passeig de les Germanies d'Ontinyent, l'ecoparc mòbil que habitualment s'instal·la els dijous en aquesta zona, canvia temporalment d'ubicació.
0: Així és, a partir d'ara i mentre duren els treballs, el servei es trasllada al carrer Pintor Carleig, número 1, on les veïnes i els veïns podran continuar fent ús de l'ecoparc mòbil amb normalitat. Des del cor recorden així que esta modificació temporal d'ubicació és per a facilitar l'accés al servei i evitar desplaçaments innecessaris al passeig de Germanies, on no estarà
1: l'habilitat. A Ontinyent, però a Bocairent ja sabem els guanyadors de l'11a edició de la Marató de Fotografia Jove.
0: Sí, els premis es van entregar dissabte en un acte que va comptar amb la presència del propi alcalde, de Xavi Molina, del regidor d'Infància, Adolescència i Joventut, Sergio Gandia, el tècnic municipal de Joventut, Toni Gisbert, i també membres de l'Associació Fotogràfica Bocairent, que han format part del mateix jurat. Enguany la Marató ha tingut com a tema decoració i detalls de façanes. El primer premi ha sigut per a la fotografia de Carlos Román, mentre que Ricard Pascual ha aconseguit el segon premi. Dir que les fotografies premiades, juntament amb les de la resta dels participants, es poden visitar ja en una exposició de gran format que està ubicada al mirador del lateral de l'església parroquial del municipi.
1: I de Bocairent a Bèlgida, l'Ajuntament ha aprovat les bases reguladores del servei de transport escolar per al curs 2026-2027. El servei està adreçat exclusivament a les persones empadronades al municipi que necessiten desplaçar-se a instituts públics per cursar batxillerat, amb una oferta formativa diferent de la del centre al qual estan adscrites, o bé cicles formatius.
0: El transport serà gratuït per a les persones usuàries i estarà disponible de dilluns a divendres, en horaris de matí i vesprada, per als centres situats a un màxim de 35 quilòmetres de Bèlgida. El servei estarà vigent fins al 30 de juny de 2027 o fins que s'esgote el pressupost disponible, que és de 9.000 euros. Per posar-lo en marxa serà necessari comptar amb un mínim de 2 persones usuàries. Així que les persones que estiguen interessades ja poden presentar la sol·licitud tant presencialment al registre d'entrada de l'Ajuntament com de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. El termini per a sol·licitar el servei finalitza el 14 d'octubre. Per a tramitar-lo, recordar que cal aportar la sol·licitud corresponent, una fotocòpia del DNI o NIE i el justificant de la matrícula en el centre.
1: Continuem en este Ser Comarca. Parlem de la Diputació de València, que ha concedit més de 36.000 euros en ajudes als municipis de la Vall d'Albaida per a activitats dels seus programes municipals de joventut. Es tracta d'una convocatòria destinada a ajuntaments de fins a 20.000 habitants.
0: I entre les quanties més destacades es troben 4.000 euros concedits a Alfarrasí, 3.700 a Geneta d'Albaida i 2.400 a Fontanars dels Alforins. També rebran ajudes a Albaida, Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Bèlgida, Bellús, Benicolet, Benigànim, Benissoda, Bocairent, Bufali, Carrícola, Castelló de Rugat, Guadasséquies, Llutxent, Montaverner, L'Olleria, Otos, La Pobla del Duc, Quatretonda, Ràfol de Salem, Rugat i Salem.
1: Si el vostre poble no està en el llistat, reclameu. Estes ajudes formen part d'una convocatòria de la Diputació de València dotada amb prop de 247.000 euros en total i estan destinades a finançar activitats dels programes municipals de joventut durant aquest any.
0: I ara els ajuntaments beneficiaris hauran de justificar les subvencions concedides davant la Diputació abans del pròxim 23 d'octubre.
1: Continuem parlant de la Diputació de València perquè ha concedit ajudes també a 10 municipis de la Vall d'Albaida dins del programa Viu el Poble 2026, destinat a finançar activitats, en este cas, musicals, també dirigides als joves, però musicals. En total, la Diputació ha repartit prop de 59.000 euros entre 39 municipis de la província en menys de 1.500 habitants.
0: I clar, la nostra comarca està ahí, ja sabem que el despoblament està present i tenim molts municipis de menys de 1.500 habitants, així que a la Vall d'Albaida les ajudes que destaquen són Bèlgida i Atzeneta d'Albaida, però també rebran subvenció Beniatjar, Fontanars dels Alforins, Salem, Guadasséquies, Ràfol de Salem, Aielo de Rugat, Bellús i Montitxelvo. Subvencions que permetran als municipis beneficiaris poder impulsar activitats musicals adreçades, com bé deies, a la població jove.
1: Pel que fa als municipis de la comarca que havien sol·licitat l'ajuda, però no han resultat beneficiaris comptants, Carmen.
0: Alfarrasí, Benicolet, Benissuera, El Palomar i Rugat han quedat fora de la concessió perquè la convocatòria limita les ajudes als 30 39 municipis amb major puntuació, aplicant també l'ordre d'entrada en alguns casos. Així que no han tingut sort. I en el cas de Pinet consta un desistiment de la sol·licitud. Així que, com he dit abans, la justificació de les subvencions concedides davant la Diputació haurà de realitzar-se abans del 23 d'octubre.
1: Anem a Benicolet, perquè recuperen l'antiga cooperativa Sant Juan Bautista

0: com a nou espai multifuncional del municipi.
1: L'Ajuntament adjudica les obres de rehabilitació de l'edifici, que es convertirà en un nou espai cultural, social i comunitari. El projecte compta amb una ajuda nominativa d'1.100.000 euros de la Diputació de València, que farà possible la recuperació d'aquest edifici emblemàtic del municipi. Les obres començaran pròximament i permetran habilitar diferents espais per acollir activitats, reunions, tallers i esdeveniments. Escoltem les paraules d'Ivan Martínez, de l'alcalde.
2: Anem a crear un nou auditori i un espai cultural, conservant la façana tal qual la coneixem i recuperant els elements tan nostres com és l'antiga almàssera on antes feien l'oli i els antics cups on es feia el vi. Aquest projecte ascendix a 1.100.000 i ha sigut gràcies a la Diputació de València.
0: I ens quedem a Benicolet, no vagis molt lluny, Ivan, perquè han començat els tallers de memòria, una iniciativa de l'Ajuntament pensada per mantindre la ment activa, estimular la memòria i al mateix temps oferir un espai de trobada i convivència per a les persones participants.
1: Els tallers se celebren cada dimarts de 10:30 del matí a 12 del migdia a la Casa de la Cultura. La primera sessió s'ha celebrat avui i, per tant, volem saber com ha sigut esta primera presa de contacte, quina resposta ha tingut la iniciativa i si encara estan a temps d'incorporar-se noves persones.
0: Doncs per a saber les respostes hem de preguntar a l'alcalde de Benicolet, que ja ens escolta, Ivan Martínez. Ivan, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Benvingut al programa. Sabem que avui ja s'ha celebrat la primera sessió d'estos tallers de memòria que estàvem parlant. No sé si saben com ha anat esta primera jornada, quina ha sigut la resposta que heu tingut per part dels veïns i les veïnes.
3: Pues sí, avui hem començat els tallers de memòria un any més, perquè enguany ja és la quarta edició. El que fem tots els dimarts des d'octubre fins a juny, fem tallers de memòria. La veritat, que ha sigut tot un èxit. Diria que tinguem 28 persones apuntades, 28 veïns i veïnes del poble. Per a lo que és el poble, pense que molt bé, és un èxit per al poble.
0: I tant.
3: Perquè, a part de ser tallers de memòria, també és, diria jo, l'excusa per juntar-se les persones, els veïns i veïnes, perquè sí, fan memòria, fan exercicis, fan activitats, treballen l'atenció, però el més important crec que és mantenir la ment activa.
1: Ivan, per a les persones que no s'hagin inscrit encara, que se'ls hagi despistat, encara arriben a temps de participar en les pròximes sessions?
3: Per supost que sí, no enguany, sinó tots els anys, sempre, igual hi ha algú que, com tu dius, s'ha despistat i vol apuntar-se, pot vindre quan vulgui a l'Ajuntament. Faig una crida per a totes les persones que no es queden en casa, que isquen, que s'ajunten, fan el taller de memòria, després fan el cafenet i ja hi sent de casa. Aleshores, així no tanquem el que dirien les matrícules, no, sempre està obert. Que algú vol incorporar-se el mes que ve, es pot incorporar sense cap problema.
0: És que jo crec que estàs dient una cosa molt important, i ho has dit al principi, la primera resposta, que més enllà de, sí, treballar i aquests exercicis o els tallers i tal, i la memòria, està molt bé que la gent visca de casa i que s'ajunte quan estem parlant d'una edat de la que estem parlant, perquè té molta importància tot això que feu. No sé si vosaltres teniu més coses programades per a la gent major, per a que precisament siga un punt de trobada qualsevol cosa que es pugui organitzar des de l'Ajuntament.
3: Mira, jo, com tu dius, i també jo he dit abans, penso que és molt important. Benicolet és un poble menut, amb molts pocs recursos, i l'important és que visca la gent, perquè nosaltres comencem sempre un curs, igual que comença el col·legi, comencem un curs. La memòria ha començat ara en octubre, fins a juliol del 2027. També dilluns i dimecres tinguem el programa en moviment, que poden anar a fer gimnàsia, i és... són persones, però de moltes edats. El que són els mestres s'adapten a cada persona, que així no diguem taller de memòria i anem a repassar les divisions, multiplicacions. No, s'adapten. Després, les dones entre elles també el dijous, enguany encara no han començat, fem un taller, per exemple, l'any passat diem, pues mira, avui anem a fer els rollets que sap fer la tia Pepica, per no posar nom, els cocotets que sap fer, i així aquestes receptes no es perden. Se ho fan, se ho guisen, també fent tallers de cuina. Per què? Pues perquè les trobes a d'elles una alegria, una al·licient, que dius, mira, la tia Pepica s'ha fet rotllers, s'ha fet cocotets, s'ha fet mantecades, i això no es perd. Pense que és molt bonico, i a part de ser bonico, pues aquestes persones ixen, s'encontren, xarren, ja no estan en casa.
0: Tu notes, ja no com a alcalde, com a ciutadà del poble, com a persona, notes aquest canvi en aquestes persones quan ixen de casa, quan van a un taller de cuina, del que siga? Notes el canvi? No, es nota en la cara, es nota en la... Te ho diuen, t'ho comenten?
3: Jo penso que sí. No vaig a tirar-me flors, perquè sóc una persona que no m'agrada tirar-me flors, però jo penso que sí. Penso que és molt important i les veus i se'n van en l'il·lusió, se'n van en la seva motxileta, en la seva esterilla, se'n van en la seva llibreteta. No sé, i després les veus, perquè per exemple, si al costat de l'Ajuntament és la llar dels jubilats,
0: sí,
3: que després es fan totes un cafè. Avui les he vist, com ha anat el primer dia? Per la xerraeta, superbé, ja tenien ganes, estaven desmemoriades perquè des de juliol que no ho han fet.
1: Que bé.
3: No sé, ho veig. Sí, la veritat és que sí.
0: Està ben desmemoriades, sí. M'ha agradat molt.
3: Sí.
0: M'ha agradat molt aquesta resposta.
3: Claro, el fi del curs sempre el fem al juliol,
0: sí.
3: I fem com que s'acaba el curs, es donem una orla. Molt bé, la veritat, molt bé.
0: Doncs estarem pendents de totes les activitats que isquen des de l'Ajuntament de Benicolet, per a, sobretot la gent major, que ja saben que necessiten tindre activitat i eixir de casa, com diu el seu alcalde Ivan Martínez. Ivan, moltíssimes gràcies i una abraçada molt forta.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Adéu, bon dia.
3: Adéu.
0: Carmen Úbeda, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Miguel.
0: Tornarà a ser comarca la pròxima setmana. Adéu.
4: En la SER, hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida.
5: Este 17 d'octubre, Ontinyent té una cita amb l'atletisme. Arriba la 10K a Fundació Caixa Ontinyent. A les 12 del migdia, curses infantils. I per la vesprada, a les 5 i mitja, la 10K popular. I a les 7, la 10 Elite. Prova homologada. Viu una jornada única d'esport i superació. Inscripcions obertes en chiplevante.com. T'esperem.
6: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
7: Ay, vengo de ver a Isabel. Y no sabes lo bien que huele su casa.
8: Claro, porque el miércoles fuimos al outlet de Vila Hermanos.
7: Ah, ¿tienen outlet?
8: Claro, fragancias para el hogar y velas de lujo a un precio muy asequible. Tú también puedes venir al outlet de Vila Hermanos Cerería. Lunes, martes y miércoles de 10 a 2 y jueves y viernes de 3 a 7. Vila Hermanos Cerería, en el polígono La Costera de Atzeneta d'Albaida.
9: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este dijous, 8 d'octubre, a les 8 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull Amors e Cançó, la proposta amb què Capella de Ministrers ret homenatge al rei Jaume I en el 750 aniversari de la seva mort. Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
4: Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
0: Una del migdia, 35 minuts. És el moment d'anar a veure aquesta secció que tenim cada 15 dies amb el Consorci de Residus, amb el Corbe 5. Avui saludem a Jordi Company de Radio Xàtiva. Quan vulgui, Jordi. Love without heartbreak,
10: respect, reflection, same. Bueno, pues sí, estem una setmana més en esta secció compartida amb els nostres germans de Ràdio Ontinyent. Hola, Miguel Coy. Hola, Ontinyent. Hola, Vall d'Albaida. Salutacions des de Xàtiva. Comarques veïnes amb projectes comuns, com és, ho saben vostès, oients, el COR, el Consorci de Residus, que cada dues setmanetes es passa per ací pels estudis de la ràdio per a doncs, contar-nos algunes de les seues noves propostes o explicar-nos i fer una miqueta de pedagogia de les seues ja existents. Avui anem a parlar d'una cosa que és interessantíssima perquè l'hem escoltat moltíssimes vegades a mi, personalment a mi, i a lo millor a Coll també, i a la gent de la Vall d'Albaida i a la gent de la Costera i de la Canal, li puc interessar perquè és és el compost, el famós compost. Hem conegut moltes propostes en els últims mesos, sobretot també a propòsit del cor, de fins i tot de tallers, fins i tot d'animar a la gent a fer el seu compost. Bueno, què és, per a què serveix, com es prepara, etc. I, òbviament, quins són, que també ens interessa sempre, els estalvis que ens podem emportar per fer el nostre propi compost. Para ello, pues bueno, le vamos a preguntar a un experto, porque yo no tengo ni idea. Miquel Vela, técnico de compostaje del Col, ¿cómo estás? Bienvenido.
11: Muy bien, muy bien.
10: Gracias por venir. Vamos por lo básico. ¿Qué es el compost? Definición de la RAE. Bueno, de Miquel. Me interesa más la definición de Miquel.
11: Así, de manera simple, el compost es un proceso que se hace en la naturaleza donde los restos orgánicos se transforman en un material asimilable por las plantas, en un abono, en algo que luego son nutrientes. Es como pues la comida de las plantas. Uh-huh. Si está recién caída una hoja o restos de comida, no se pueden asimilar. Pero cuando ya han tenido un proceso de compostaje, de descomposición, ahí ya sí que se pueden asimilar.
10: Vale. ¿Cómo es este proceso? Sin entrar en tecnicismos, porque tampoco somos aquí el CSIC, pero sí que un poquito entrar en cómo es ese proceso para que se haga el compost y luego ya hablamos de cómo lo podemos hacer en casa y todo esto.
11: Vale, pues el proceso es buscar mantener la humedad y la oxigenación constante para que así los microorganismos tengan humedad, tengan agua y puedan ir descomponiendo esos materiales cada vez en restos más pequeños. Uh-huh. Y la oxigenación nos interesa porque es lo que va a hacer que no se dé una putrefacción en vez de un compostaje. La putrefacción sería que queda todo así un poco compactado, igual echamos mucha comida y hace como una pasta, y entonces ahí necesitamos añadirle oxígeno a través de... Nosotros damos un aireador, un sacacorchos gigante, que es lo que nos permite oxigenar la mezcla y así que huela como a la tierra de bosque después de llover.
10: Vale.
11: Ese pues, sería el punto.
10: Muy gráfico ese olor. Vale, y tú hablas de que esto se hace siempre con orgánico. Cuando hablamos de orgánico entendemos que es, por ejemplo, pues restos de comida, pero también otro tipo de...
11: Sí, claro, los restos de comida es la parte de la mezcla que va a aportar el nitrógeno, ¿va? Es lo que va a aportar la chicha, ¿no?
10: La chicha, vale.
11: Los nutrientes, hablando técnico, ¿vale? Sí. Y la otra parte, la que va a aportar el carbono, que eso es lo que nos da la porosidad, lo que que quede así suelto, eso nos lo aportan las hojas, el material seco, material estructurante, que es lo que da pues que quede como la fibra de coco en la tierra de macetas cuando compramos,
10: sí,
11: sería algo parecido. Entonces tenemos que hacer una mezcla que quede más o menos homogénea entre esos restos de comida y ese material estructurante, esa materia seca, hojas, triturado, hay gente que usa también pues una maceta que se la ha estropeado, pues lo echa al compostador y lo mezcla con la comida y también va bien.
10: Vale, has dado en el clavo. La gente lo echa en el compostador. ¿Qué es un compostador, Miquel?
11: Vale, el compostador sería como un contenedor de unos 320 litros. No es muy grande para un jardín o una huerta. Es va bien. Pero es para asimilar los restos de comida de una familia de entre 4 o 5 personas durante un año.
10: Vale.
11: ¿Vale? O sea, aunque muchas veces las familias piensan que va a ser pequeño y que se va a llenar muy rápido, porque claro, tú cuentas que igual haces un cubo de 10 litros cada 4 días, pero en verdad luego eso merma.
10: Claro, eso va eso fermentando y va haciendo
11: su cosa. Sí, y se va convirtiendo en un material más denso, se va haciendo como más pequeño, más concentrado.
10: Vale.
11: Lo que nosotros echamos tiene un volumen, pero luego ese volumen se va haciendo más denso y entonces se queda entre un 15 y un 20% del 100% de volumen que nosotros tiramos. Uh-huh. Entonces por eso el compostador ese nos vale para todo un año.
10: Vale. Wow.
11: Y es un contenedor que es verde, bueno, es así muy bonito para poner en el jardín, en la huerta. y es lo que nos va a permitir hacer una mezcla y que esté así cuidado, protegido de si llueve mucho o si tienes un perro o un gato no te lo va a ir ahí
12: claro,
11: a rebuscar, como pasaba antes cuando hacíamos un montón en el...
12: Sí,
11: no sé,
12: sí,
11: hace
12: sí,
11: 50
12: sí, sí.
11: años, hacía un montón, igual te venían los animales, te lo removían todo y eso era un merder, ¿no? Pues de esta forma pues evitamos que vengan tanto a molestar los animales y que remuevan un poco.
12: Bueno, y entiendo también que el hecho de tenerlo en un cubo tapadito, sacarlo fuera, también evita pues los malos olores y todas estas cosas, claro.
11: Sí, eso en casa vamos a tener un cubo, un tupper en la encimera donde recogemos la comida y de ahí luego ya depende de la gestión de cada familia. Hay familias que lo tiran cada día, otros que lo tiran al de 3-4 días, lo echan al compostador. Y luego ya en ese compostador ahí hay un proceso que es lo que damos en la formación, que hacemos cuando tenemos a gente en lista de espera, sí, pues creamos sí, talleres. Sí, sí. Y ahí es donde explicamos un poco el proceso para que no tengan inconvenientes ni de olores ni de moscas, que son las dos cosas principales que pueden un poco echar para atrás a las familias que empiezan.
12: Y dices que tenéis incluso lista de espera. La gente está muy interesada en esto.
11: Sí, a ver, normalmente son familias que igual tienen un jardín o una huerta cerca y además están concienciadas y quieren aprovechar esos restos de comida que antes igual, si tenías animales, se lo dabas a los animales, pero ahora ya casi nadie tiene animales y entonces el compostador es como si fuera la gallina o el cerdo, pero queda menos faena.
12: Sí.
11: Bueno, entonces, solo le tienes que dar agua de vez en cuando y si se por lo que sea se seca, no se te muere, ¿vale? Sino que le tienes que volver a humedecer poco a poco para que coja un poco la humedad y luego vuelve otra vez a la vida.
12: ¿Vale? Bueno, me gustan muchísimo las metáforas de Mikel. Me gusta muchísimo, de verdad. Y sobre todo lo que me gusta es que sí que parece, como dices, que la gente cada vez está más concienciada de darle una segunda vida a esos residuos, a esos orgánicos, que le pueden servir incluso, pues por lo que dices, para sus plantitas, para su huerto. Y además, que esto también interesa mucho a la gente, bueno, además te permite ahorrar incluso también económicamente, ¿no?
11: Sí. Tenemos 1.400 familias, alrededor de 1.400 familias ya activas en el consorcio, en el programa de compostaje doméstico, y esas familias, a partir de llevar un año ya compostando, tienen una bonificación en la tasa del CORE de 12 euros. Eso hace un poco más justa la tasa, porque ellos, al estar gestionando, autogestionando sus restos de comida, lo que hacen es no tiran esa comida al contenedor y el CORE no tiene que luego gestionarlo en plantas de tratamiento.
12: Claro, claro, claro.
11: Entonces se les reduce, tampoco es mucho, pero es...
12: Oye, pero ya es... Esto es un win-win, que dicen los modernos.
11: Sí, sí, exacto.
12: Qué bien. Y si hay gente que nos está escuchando ahora, Mikel, y dice, yo quiero formar parte de esas 1.200 personas, familias, que me has dicho que ya tienen el compost en casa, ¿eso cómo se puede hacer?
11: Pues podrían o comunicarlo en su ayuntamiento o también llamar al consorcio, a las oficinas del consorcio de aquí de Sátiva y comunicar que están interesadas en compostar. Se les añadiría a la lista de espera o también si prefieren mandar un mail a info@consorciresiduos.org, pues ahí también se les añadiría a la lista de espera. Y en cuanto hiciéramos un taller en algún municipio cercano a donde son esas familias, pues se les avisaría. En principio, si son familias que están dentro de nuestro consorcio, cualquier municipio, pueden venir a cualquier taller que se haga
12: en cualquiera de los municipios, por ejemplo, en cualquier comarca.
11: Exacto.
12: Si unos en la Baida Albaida y otros en la costera, pueden
11: uno
12: escoger.
11: De Ontinien,
12: vale,
11: de Sátiva y otro de Sátiva, tal. Siempre, es que a veces, si pilla en algún, por ejemplo, en Ontinien, que igual Alcoy pilla cerca, pues te vienen de Alcoy, ahí no podrían venir.
12: Ya.
11: O sea, podrían venir al taller, porque bueno, por formación no habría problema.
12: Sí.
11: Pero no
12: formal,
11: tendrían el material, porque el material se paga con la tasa que pagan las familias al CORE. Entonces,
12: ¿el material es el propio compostador, por ejemplo?
11: Sí, el material es el compostador y el aireador.
12: Joder, esto es una maravilla.
11: Entonces, nosotros suministramos el material y ellos aportan la materia orgánica. Se tienen que comprometer a esos restos de comida de casa, gestionarlos ellos. ¿Vale? Eso que es un compromiso que yo luego, como una vez al año más o menos, al de 2 meses de haber comenzado, paso a hacer unas visitas, un asesoramiento, comprobar que está todo correcto certifico que están compostando y luego ya una vez al año continuamos con ese asesoramiento.
12: Entonces, qué bien.
11: Están acompañados.
12: Pues yo creo que ha quedado muy, muy claro. Y si no, dentro de dos semanas volvemos a hacer un repaso y ya la gente, si, también que aprovechen estas dos semanas si tienen dudas, para tomarse nota, para poder hablar con vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. O como bien has dicho, yendo al ayuntamiento y preguntando, que esto es una cuestión. Y los talleres, como siempre, pues nosotros los decimos aquí en la antena de la SER. Pues Miquel Vela, técnico de compostaje del COR, muchísimas gracias por estar con nosotros. Joder, qué charla más interesante, me ha gustado mucho, de verdad. Gracias.
11: A vosotros.
12: Un abrazo, adiós. Interesantísima la xerrada amb Miquel. Deixem així esta secció del cor. Abraçades fortes per a la gent de la Vall d'Albaida. Don Tinyent, i també per a tu, Miquel Coll. Adeu.
0: Igualment, Jordi Company, moltes gràcies. D'ací 15 dies tornarà el cor i tornarem a una nova secció per a parlar de residus. I ara uns anuncis i parlarem a la recta final del programa de cinema espanyol.
4: En la SER, hoy por hoy on tinyem Baida al Baida.
13: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
14: ¿Hace cuánto que no renuevas tus gafas? En Óptica Pro Ontinyent ahora tienes la excusa perfecta. Llega el plan Renueva con un 40% de descuento en lentes Pro, tanto en progresivas como en monofocales. Y descubre también las nuevas colecciones en monturas. Renueva tu mirada en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
15: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre ha somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
16: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigán.
17: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
18: Reserva en Restaurante Almoroch. Reservas y lo abren solo para vosotros.
17: ¿En serio?
18: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
17: Eso es justo lo que busco.
18: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
4: Hoy por hoy, Ontinyent, Baida al Baida. Miguel Coy.
0: En 11 minuts arribem a les 2 del migdia. El cinema espanyol celebra avui el seu dia en un moment curiós, podem dir, perquè continua arrossegant prejudicis que semblen indestructibles, però després apareix una pel·lícula com La Bola Negra.
19: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
20: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
21: Porque no le conocías.
20: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
21: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya. El sueño más sobre
0: el tiempo. Una pel·lícula que supera els 2 milions d'espectadors, ompli sales, també municipis menuts, i obliga a retirar precipitadament alguna teoria sobre allò que el públic està disposat a veure.
22: Hola. T'has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
23: Bola negra.
24: Bola negra.
25: Bola negra.
26: ¿Por qué te han echado la bola negra?
27: ¿Qué te han dicho?
28: Que soy homosexual.
29: ¿Y lo eres?
30: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
0: Pero Una cinematografia no es pot mesurar únicament pel seu últim fenomen. Darrere de les grans estrenes, com diuen pel·lícules comercials, cinema d'autor, produccions en diferents llengües, documentals i obres menudes que poden passar dels festivals a la invisibilitat en qüestió de setmanes. El Dia del Cinema Espanyol, que celebra avui, posa en guany el focus en els guionistes. I a Ontinyent aprofitem la jornada per parlar de les pel·lícules, però també de les sales i de les persones que continuen seleccionant-les i defensant-les. I Joan Enric Valiente és el president del Cineclub Utille, i ja ens escolta. Joan Enric, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Quan observes una persona com tu observa el cinema espanyol que s'està fent ara, quina distància trobes entre la seua realitat i la imatge que encara és en conserva una part del públic?
1: Bueno, jo crec que és una remora d'anys anteriors, que el cinema espanyol era un poquet molt fluix i molt de risa fàcil i comèdies aixina de calçotets i mamelles.
0: Sí, sí.
1: Últimament el cinema espanyol està fent coses de molt nivell i pel·lícules molt bones. I dins d'aquest cinema espanyol, que s'engloba tot, està l'apartat del cinema valencià o cinema català, clar, que està també molt, molt per damunt de les mitjanes i damunt en la nostra llengua.
0: Uh-huh. Ara parlarem d'això perquè crec que és molt interessant, però vull que facis una reflexió tu amb el fenomen de la bola negra, que acabem d'escoltar, que ha superat els 2 milions d'espectadors, que continuarà superant eixa xifra. Quina és la teua valoració? No sé si has vist la pel·lícula, conta'm un poc.
1: No, són coses que passen, que el que és un poc trist és que hi ha pel·lícules que darrere, evidentment, tenen un gran capital, està a Movistar, hi ha empreses amb molts de diners que la promocionen al màxim. I després està la resposta, evidentment. I tens altres pel·lícules que són molt bones, però no tenen aquest capital darrere per fer aquestes promocions tan massives i que apareguen en tots els mitjans. Vosaltres ara mateix esteu parlant d'ella, però no esteu parlant de la invasió dels bàrbars o el viatge als plans que estem fent nosaltres esta setmana, perquè no té aquesta capacitat de difusió, i són pel·lícules molt bones.
0: Mira, però ara que dius això, m'agrada molt que digues això, i així l'utilitzem per afilar-ho. El tema de l'invasió dels bàrbars, que ara mateix hem estat mirant en xarxes socials, que pareix ser que s'està treballant com a pel·lícula molt independent per a que es puga veure a tot l'estat. No sé si sabies la notícia o si saps o tens alguna informació sobre la invasió dels bàrbars, en este cas concretament, si al final es podrà fer això que es vol fer.
1: Sí, l'amic Vicent Monsoní, sí, el director, està treballant la pel·lícula, portant la pel·lícula de cinema en cine. És una cosa tremenda. No té distribució, no té ningú tipus de ajuda en aquest sentit. I ara, després d'haver fet tota la promoció pel País Valencià, per Catalunya, ara està fent també el llançament per tot l'estat, però ja el dic, d'una manera molt, molt directa, treballant-se cine, sala a sala. És molt difícil, molt dur per la seva part, i una pel·lícula que val molt la pena visionar-la, i de nosaltres ha sigut una de les que més públic ha vingut a veure-la, i no descartem tornar-la a fer, i d'instituts ens l'estan demanant perquè és un visionat d'una part de la història nostra recent que cal veure.
0: Parlo un poc de l'Utille, perquè, si no m'enganye, vau començar l'activitat al 68, pot ser?
1: Sí, correcte.
0: Per tant, on diguem títols que no arribaven pels circuits comercials, com tu estàs dient. Sí. Què significa avui programar amb criteri quan aparentment tot està disponible, Joan?
1: I continuen sense arribar.
0: Clar. És que és el problema, no?
1: No és per parlar bé, però bueno, si no fora per el Cineclub Utille, moltes de les pel·lícules que estem fent ningú les haguera pogut veure, perquè a nivell comercial, tots els centres comercials, vagis on vagis, sempre tenen les mateixes pel·lícules. És un patró que es repeteix població. A més, llevat d'un tinent, en tota la comarca no n'hi ha més sales de cinema. I la nostra preocupació sempre va en aquesta línia de portar un cine espanyol, en valencià, cine internacional, en versions originals, que té bona resposta. Al final, tenim un públic fidel i però d'això és que cada vegada estan incrementant-se el nombre de socis.
0: Uh-huh. Una cosa, jo sempre em pregunto això, perquè una cosa és valorar una pel·lícula i una altra és aconseguir que la gent compri a l'entrada, no?
1: Sí.
0: A vosaltres què pesa en la vostra decisió quan una obra vos sembla necessària però sabeu que tindrà difícil trobar públic?
1: Bé, i això és el gran problema. Per nosaltres el més important és portar un producte de qualitat al nostre criteri. Intentem diversificar, que tindre productes, tindre pel·lícules de tot tipus, i la resposta és la part més difícil, que és el que comentava un poc en La Bola Negra. Anem contracorrent perquè no tenim canals de difusió, els títols que portem difícilment, a no ser que estiguis un poc preocupat, o com n'hi ha molts que venen al cineclub simplement per confiança. Dic, no saben quina pel·lícula
0: però,
1: esteu fent,
0: però confien, no?
1: Ja està, es confien plenament en aquest programa, que això ens ompli de satisfacció. Però és un problema, perquè intentem portar pel·lícules molt bones, al nostre entendre, però clar, el públic pues, tria i també el boca a orella fa molt, i si no tens unes referències, no apareixen en els mitjans, no la ràdio o la tele, no les nomenen, és difícil, és un poc difícil, però, bueno, és la nostra funció, anar...
0: Clar, perquè després estan, jo sempre penso en les plataformes, que per una banda permeten veure més cinema que mai, però els catàlegs també, i l'algoritme, el famós algoritme, decidís que és el que mostra primer, que queda soterrat. No sé si per a pel·lícules com els que programeu vosaltres des de Udille, les plataformes serveixen per alguna cosa o no?
1: Bueno, jo és que les plataformes no m'agraden massa.
0: No és partidari, perquè... ja.
1: No, perquè d'alguna manera és com abans existia la pirateria il·legal i ara jo les parlo un poc com pirateria legal, perquè en molt poc temps una pel·lícula ja la tens en casa, la pots veure en casa tranquil·lament, sense... I jo pensé que tenien que estar més temps en possibilitat de cartellera. I arribar a les plataformes ja un poc més passat de temps. Per a que el públic sapiera que si vols una pel·lícula la tindries que veure primer en el cine, que és on realment es gaudeix i es pot visionar en tot el seu nivell i qualitat. Però bueno, no està de més que moltes vegades hi ha pel·lícules que no es pots veure. Jo mateixa, en Filmin, que és la que més m'agrada, n'hi ha títols que és impossible tindre'ls i ni programar-los nosaltres, evidentment. I sí que és un complement a aquesta programació que es pot veure a les sales. Però bueno...
0: Sí, digues.
1: No, això que deia, que si veus les pel·lícules en el cinema, molt millor que en plataformes.
0: Totalment.
1: Deixar-ho com a últim recurs.
0: Totalment d'acord. Anava per acabar, ara m'ha demanat-te una recomanació, però no, el que vull és que ens digues quina és la programació de l'Utille per estos dies, perquè la gent ho tinga clar. Vinga, va.
1: Va, pues mira, en estos dies tenim un grapat de títols. Ara en pantalla tenim la del viatge al País dels Blancs, una pel·lícula que caldria veure-la a tot el món per saber quan veiem una persona que està en un tom manta que està per ahí repartint, pensar la dificultat que ha tingut la vida i moltes vegades la mort de companys per arribar així amb el viure també, dins del tema. Després tenim una altra producció valenciana que és Tanit i tot seguit

0: el mateix ajuntament és el que sempre en companyia dels grups polítics que van a presentar-se a les eleccions decidissin quins són els espais municipals que poden utilitzar-se en este cas per a fer mítings, tot el tema de la campanya electoral.
1: I mentre es prepara aquest dispositiu especial, l'Ajuntament ja ha posat en marxa els tràmits habituals del procés electoral després de la publicació del decret de la convocatòria al BOE.
2: Entre ells, el sorteig de les persones que formaran part de les meses.
0: El Boletí Oficial de l'Estat ha sigut avui quan ha publicat aquest decret. Aleshores, a partir d'avui és quan es posa en marxa tot el procés des de la secretaria municipal, és quan s'estudia el decret i veu com es regula, si alguna de les lleis ha canviat o no, que regulen els processos electorals, ha canviat o no ha canviat, i a partir d'avui és quan es posa en marxa tota aquesta maquinària, i a partir d'avui és quan es posem a treballar.
2: Des del consistori traslladen un missatge de tranquil·litat davant d'una jornada poc habitual en què caldrà fer compatibles les eleccions generals amb dos dels actes amb més afluència de les festes de la Puríssima.
1: Més notícies d'Ontinyent, perquè la capital de la Vall d'Albaida comptarà amb un nou taller d'ocupació per formar 20 persones en les especialitats de cuina i administració. El programa rebrà una subvenció de més de 500.000 d'euros de l'Abora i permetrà formar 10 alumnes en cadascuna de les dues especialitats.
2: Es tracta del primer taller d'ocupació que es posa en marxa a Ontinyent en els últims 15 anys. La concessió ha sigut possible gràcies a la disponibilitat de les aules homologades del Centre de Formació del Museu del Tèxtil. La regidora de Promoció Econòmica és Natàlia Enguí.
3: Per a nosaltres és una alegria molt gran el poder oferir-li a la gent que ara mateix està aturada una opció d'eixida, no?, al mercat laboral a través de l'especialització, en este cas de cuina, i també d'administració. Crec que també és una eixida, no?, per a que la gent jove que ara mateix està buscant treball i necessita especialitzar-se ho puga fer.
1: I també una cita per apuntar-se a l'agenda, i és que el Parc del Mestre Ferrero a Ontinyent acollirà el pròxim dissabte, 17 d'octubre, la tercera edició de Tic Tac al Parc, una jornada familiar amb activitats culturals, ambientals i d'oci, totes gratuïtes. La iniciativa de l'Ajuntament d'Ontinyent es trasllada enguany a aquest espai després de les dues primeres edicions al Parc de les Mames Belgues.
2: La programació començarà a les 10 amb una bicirruta familiar, i a partir de les 11:30 hi haurà jocs, tallers, activitats de natura, castells inflables i un contacontes. Per la vesprada reprendran les activitats amb percussió i ritmes del món, i la jornada acabarà a les 7:30 amb un espectacle itinerant inspirat en el MacDoth. La regidora de Sostenibilitat i Parcs i Jardins és Ayo Gandia.
4: Com cada mes d'octubre torna el Tic Tac al Parc. En aquesta ocasió anem a traslladar-lo al Parc Mestre Ferrero, que estarà ja recentment millorat i modificat en la seva imatge. I, bueno, i ho fem en un encontre que va potenciar sobretot aquest públic familiar per a que la gent de totes les edats vinga a gaudir de totes les activitats preparades.
1: I en un minut parlem d'ajudes a Castelló de Rugat. Són les 2:25.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
2: Castelló de Rugat invertirà més de 270.000 euros en la millora dels polígons industrials El Molí i Eixample del Molí, amb actuacions en matèria de seguretat, il·luminació, zones verdes, mobilitat i gestió de residus. Al polígon El Molí, amb una inversió de més de 110.000 euros, s'instal·laran 12 càmeres de videovigilància connectades amb la policia local i es renovaran 51 lluminàries amb tecnologia LED. També es millorarà una zona verda.
3: I a l'Eixample del Molí, amb 160.000 euros, es col·locaran 9 càmeres, un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics i es renovaran l'enllumenat. També s'instal·larà una illa de reciclatge amb accés controlat per a les 5 fraccions de residus. Les actuacions finançades per l'IBACE tenen un termini d'execució de 3 mesos per polígon.
2: I l'Ajuntament de Bocairent celebra avui, a partir de les 7:30, una nova sessió ordinària del ple municipal.
3: Entre els assumptes de l'ordre del dia destaca l'aprovació definitiva del compte general de 2025, així com les bases regulatòries

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3 i 20, donem inici a SER Deportivo, la SIA Ràdio, on tenien tassi a la SER. Jornada de dimarts, jornada sinònim de repàs de futbol comarcal. Bueno, vull contar com estan les coses en tres lligues. Vull parlar de la Tercera Federació, de la Geneta concretament. Vull centrar-me també en aquesta derrota contundent del Benigànim davant l'Olimpí de Xàtiva. Tinc moltes ganes de parlar amb el seu entrenador, amb José Manuel Rueda. Derrota molt, molt dura, 0-6, en un derbi de proximitat. I també vull tancar el SER Deportivo centrant-me en la Primera Valenciana, on tenim el Llutxent co-líder, juntament amb el Promesa Sueca, i a l'Olleria buscant la primera victòria de la temporada. Van caure davant el Llosso al Sequiol per 2-1 en l'últim minut. Amb moltes ganes de contar-los aquesta actualitat esportiva de la Vall d'Albaida. En 20 minutets, us espero.

0: Tomás Marín.
1: Bueno, vull començar contant-los que tenen a la web de Ràdio Ontinyent aquesta entrevista que li van realitzar a Rubén Sanz, l'entrenador de l'Ontinyent 1931, ahir després de la derrota per 1-2 de l'Ontinyent davant el Villarreal C, en un partit pues, en el qual els jugadors de l'Ontinyent van acabar baldats després d'un esforç brutal. I tenen ganes de començar aquesta setmana i estem tots i totes pendents de si es juga o no aquest partit davant l'Atlètic Club Torrellano. Ja saben, procés de Covid al vestuari del Crevillente Deportivo. Disculpen, Torrellano no. Crevillente Deportivo. El partit està por a per a dissabte 5:30. Ja veurem.

0: Tomás Marín.
1: I ens anem ja a la primera valenciana, el grup tercer, on vull recordar als nostres oients quins són els resultats que tenim d'este cap de setmana. L'Olleria va perdre 2-1 davant el Llosa en l'últim minut. Després parlarem amb l'entrenador, amb José Enrique Lluc. El Deportivo Ontinyent va caure 2-3 a casa davant l'Alcudia. Anava guanyant el conjunt Ontinyent i finalment va caure front a l'equip de la Ribera Alta. I el Llutxent es veu que és mortal, que no són aliens. Van empatar 0-0 davant l'Oliva. I el que pense i el que em ve al cap... Ostres, que es va faltar per a tindre aquesta eficàcia que teníem al llarg d'altres partits de cara al gol. L'aspecte positiu, com no, la porteria 0-9, que era algo que a les primeres jornades tots i totes volien tindre en compte. Lo bo, continuem invictes, la plana és un fortí, cal suar molt per aconseguir un més 3, i a més la promesa sueca també va punxar en el seu partit corresponent d'esta jornada. Per això, tant Jutgen com promesa sueca compartixen el lideratge d'aquesta categoria. Saludem ja a Roberto Carlos, a l'entrenador del Jutgen. Roberto, què tal? Molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Tomàs.
1: Què va passar? Conta'm.
2: Bé, no, va ser un partit molt disputat. El tema de l'Oliva, pues, sí que és un equip que, bueno, que com esperàvem té potencial per estar dalt, no? I bueno, sí que és cert que esperàvem un altre plantejament de partit i bueno, va sorprendre un poc que jugarem tan replegats, sí que el seu plantejament va ser d'esperar la errada nostra. I va ser un partit, finalment, que qui marcava guanyava. I pues, bueno, no van guanyar, però per lo menos tampoc van perdre, no? I la lectura positiva va ser d'això, perquè hi van tindre les seues ocasions i per a desequilibrar i guanyar el partit. I, evidentment, nosaltres també, no? Però, bueno, el millor per a mi del seu equip va ser el porter, no? Encara que van fer un bon partit en conjunt.
1: Míster, quan en comptes i parlem sobretot de les poques voltes que no hem aconseguit puntuar de 3 a la plana al llarg de que estem xerrant de la passada temporada i d'aquesta, sobretot a mi em ve al cap que moltes voltes pues, quan es aconseguís un resultat que no sigui victòria, clar, la primera paraula que em dius és que els equips, vamos, tancaets no, el següent, se'ns fan farragosos estos partits, eh?
2: Sí, perquè és a veure, no és un camp gran, aleshores trobar els espais és complicat.
1: Les distàncies són molt curtetes, és molt curtet tot.
2: Sí, correcte. Entonces, a veure, la nostra proposta és voler jugar, evidentment, pues, també tinguem part de treball en el nostre dia a dia, pues, joc directe, no? que també ens va bé i tractem d'anar combinant, però sí que és cert que quan un equip no ve per tu a la teua àrea, sabent que traguem el valor jugat pues, i t'esperen en mig del camp, sí que és complicat. És complicat, sí. Perquè vols fer 4 passes abans d'arribar a la zona de finalització i per tal de moure l'equip contrari, no? I realment era molt, molt difícil, no? Entonces, ho van tractar de fer, ho van aconseguir en moments puntuals, però, clar, no sé, jo també pense que, bueno, ells tenien 2 jugadors que l'any passat estaven en el Pego, que sí, van vindre a la plana, i no sé si l'entrenador, influït per això, pues, ell va plantejar el partit de forma diferent, no? Però tots els partits que havia fet en un any l'Oliva sí que havien anat a pressionar dalt, no? Entonces va ser una cosa que sí que em va xocar.
1: Ostres, pues res, la veritat és el que comentes, que és important el fet de no perdre, de no caure, de continuar invictes. Això es basa aquesta lliga en la regularitat, tant a casa com fora de casa. Parlàvem a principi de temporada que el principal objectiu de la mateixa, doncs, era aconseguir que la plana sigui un fortí, que el semestre a la plana sempre estiga present, però cal destacar que, ostres, que en les primeres jornades de competició no en suma cap derrota, i això és importantíssim i això és clau per aconseguir un rendiment positiu al llarg de la temporada, perquè són punts que després de segur molts equips trobaran a faltar.
2: Sí, com tu bé dius, no? Al final sumar és positiu, i encara que siga en casa, pues, sumar un punt, en este cas, pues, jo crec que és beneficiós. Una altra cosa és haver assegut, pues, que haver demanat guanyant 2-0 i mos empaten, no? Sí. Pues, almenys sí que se queda un sabor més agredolç. En este cas, ja el dic, ells van tindre tres ocasions claríssimes, no? I dos, bueno, una va ser una parada de Víctor, en la primera part van tindre un travesser i bueno, i l'altra va ser una jugada que mos pillen a una contra i bueno, la tiren fora i a veure pogut ser, i ses últimes dos, les de la que para Víctor i la que tiren fora, va ser en l'últim tramo de partit, que després nosaltres tinguem dos que mos fa dos parades el porter, vull dir que va ser que si haveren marcat, jo crec que s'haverà decantat el partit ahí. Però
1: un intercanvi de cops, i això és molt difícil trobar-ho en esta lliga.
2: Sí, sí, la veritat que tot el món, quan es va acabar el partit, pues, va reconèixer l'esforç dels nostres jugadors, del rival, i bueno, va ser un partit que per a un espectador neutral, ja li que disfrutaria moltíssim, perquè la veritat que va ser una anada i tornada... Bueno, no, sobretot per això, exasperant les errades i així molt bé a la contra, no? Entonces, sí. Clar, estan en Aboni i a Roger, que bueno, els dos davanters són molt corpulents, van bé de cap, les deixaven de cara, les tocaven, les peinaven, no? Creaven prou de perill en això i la veritat que van jugar les seves armes molt bé.
1: Roberto, es toca descansar esta setmana, tenim el paronet ixe festiu. Això es va bé, això es va mal. És que ja comencem en això dels tallons a meitat de temporada i jo no som molt fan d'això perquè en la ratxeta que portem...
2: Sí, a veure, es va bé, sí que va bé perquè els jugadors al final pues, desconnecten molts dies, però evidentment, clar, realment és un amago, o sea, un tallo amagat, perquè la setmana que ve juguem el dimecres contra el Baidense, el partit de Copa.
1: La setmana que ve teniu Copa, però... ostres, no ho sabia.
2: Sí, a veure, teníem que haver jugat esta setmana, el que passa que l'Albaidense podia el dia 7, nosaltres al jugar diumenge... es venia molt, molt apretat i clar, bueno, dia 7 volíem crec que jugar avui, el dia 7 ja com són les festes, clar. I tal ja no podien, ells damunt tenen lliga i tenen que aplaçar el partit també, no sé, era un poc de l'astró, no? Conforme ho va muntar la federació, pues, si fas copa tindries que deixar totes les categories sense jornada, clar. I entonces la setmana que jugarem el dimecres, el dilluns de festa, entrenarem el dimarts, després supone que jugarem contra el Contestano ja diumenge, aleshores, bueno, pues dins de lo que cap es va bé, millor que haver jugat avui, per exemple, no, contra el Baidense, després d'haver jugat el diumenge, pues era un poc una bogeria.
1: És un poc lío, la veritat, o sigui que descansa el justet per a aquest partit de Copa, que ja ho parlàvem la temporada passada, que això és més, pues, passarà a poc, anar somniant, i on es dice bo és perquè si ens centrem en coses ja més realistes, no realistes, i comencem a treure la bola màgica que es diga al futur, doncs és molt complicat anar passant de rondes, sobretot quan comencen a entrar els equips de Lliga Comunitat.
2: Clar, al final, bueno, el premi se l'han durat un equip de Lliga Comunitat, que es nota el
1: és que la diferència és molt gran i això és el que crec que es deu de plantejar, sobretot el fet de començar a mesclar equips de Lliga Comunitat. A mi em recordo un poquet això, que estem fent a unes eliminatòries tipus Copa del Rei, però podríem fer com en Anglaterra, com en la FA Cup, que té igual el sorteig, que te pot tocar un primera contra un primera, un primera contra un tercera, i això podria igualar un poc més les cosetes, no?
2: Home, això seria una superloteria, no? El que passa que, al final, pues mira, jo crec que l'objectiu de la nostra Copa és aconseguir un poble de la FA Cup d'Anglaterra. El que passa que per arribar a aquest sorteig, pues tens que guanyar esta, no? Que és el que li ha passat al Tavernes, que juga contra el València i és el seu premi, no?
1: És brutal.
2: Però, bueno, el tema és que, bueno, el Tavernes va ser el que va guanyar l'any passat la nostra Copa.
1: Exacte.
2: Evidentment, arribar ahí és molt difícil i per això dic que el premi serà per un Lliga Comunitat que l'escaló jo crec que sí que és molt gran i bueno, quan el toca uno de Lliga Comunitat pues més o menys està sentenciat, no? Però bueno, nosaltres sí que aprofitarem pues, per a donar minuts als que estan participant menys, el tractar de pues, que estan més saturats i descansar aquests partits i bueno, el tema és pues, que igual pues, té que debutar algun juvenil perquè clar, la plantilla tampoc la tinguem ahí se espera tirar coches, pero bueno.
1: Por res, paciencia y a recuperar a jugadores y a recuperar estás de forma y a recuperar como no planter para el próximo partido, ya siga el de Copa o ya siga el de Liga. Entrenador, como siempre, un placer charlar en tu, gracias.
2: Igualmente, Tomás, gracias por otro.
0: Ser deportivos, Ontinyent, la Baida Albaida. Tomás Marín.
1: Bueno, moltes voltes escolten en este programa, jo crec que totes les setmanes, des que està així un servidor, la paraula dinàmiques. I ostres, pesen, eh? Pesen. I ho fan a l'olleria perquè es va caure el Sequiol el passat dissabte per 2-1 en un partit en el que t'avances en el marcador, 0-1, però que posteriorment amb una errada en una eixida de baló i amb un penal en el temps de descompte, doncs te lleva una recompensa de puntuar en el Sequiol. Crec que el punt era més que positiu, encara que les circumstàncies foren així, de que en dos errades doncs pots arribar a perdre el partit, pues és una verdadera llàstima, la veritat. Se'ns està juntant tot, a l'olleria. A veure, això no és la fi del món. Anem a ser molt clars, estem en la jornada 5 de competició, però com sempre diem, el temps s'esgota i la dinàmica ixa tenim que revertir-la el més pront possible. La pròxima oportunitat davant el Racing d'Algemesí este cap de setmana a la Solana. Tant de bo es puguen aconseguir ixe més 3, bueno, tant de bo es puguen aconseguir ixe més 3 i també contar-los que acaba de llegir ara, estava mirant així els pròxims partits i clar, al ser pont, l'olleria tindrà esta setmaneta, aquestes dues setmanes de descans, disculpeu, però ja saben que el calendari en els festius sempre és així. Saludem a José Enrique Lluca, l'entrenador de l'olleria. Entrenador, què tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Tomás.
1: ¿Nos vendrá bien estas dos semanitas de descanso para refrescar la mente?
3: Probablemente pueda venir bien un descanso, una desconexión y volver a recargar pilas para afrontar el próximo partido.
1: ¿Qué nos pasó en el Sequiol? De nuevo esa derrotita, íbamos por delante. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha faltado en el Sequiol para conseguir por lo menos ese puntito o ese más 3 que todos y todas deseamos?
3: Pues la verdad es que volvimos a ver la misma película de las últimas semanas. Creo que en muchos momentos fuimos mejores que el rival. Creo que en algunos momentos fuimos los que mandábamos en el campo. Creo que por ocasiones quizá nos hubiéramos merecido ya no solo el empate, sino algo más. Pero nuevamente errores puntuales pues nos castigan, nos penalizan y es la tónica habitual. Y al final, pues claro, todo eso mira un poquito la motivación, o no sé si decir la motivación o la energía del equipo y claro, hace una situación complicada.
1: Cuéntale, entrenador, ¿cómo vienen los goles? ¿Cómo son esos errores? ¿Qué pasó?
3: Pues la verdad es que salimos valientes, lo teníamos claro. Después de las últimas jornadas queríamos ganar, fuimos a por el rival, un rival que intentaba en muchas fases iniciar desde atrás. Creo que con el equipo se trabajó bien durante la semana, creo que se entendió bien lo que queríamos proponer y de hecho los primeros minutos fueron nuestros hasta que conseguimos el 0-1, conseguimos adelantarnos y a partir de ahí sí que es verdad que bajamos un poquito el ritmo, la intensidad, pero creo que tuvimos controlado en todo momento el partido hasta que cometimos un error que no puede pasar más veces ya, que es al final cuando tienes un saque de banda a tu favor que acabe en una contra, que acabe en un error atrás y que te cueste un gol antes del descanso, pues eso no puede volver a pasar. Aún así el equipo se va al descanso con empate. En la segunda parte creo que no le perdemos la cara al partido, ni mucho menos, y bueno, disponemos de un par de ocasiones que no se pueden perdonar y que tuvieran dado la victoria, pero bueno, esto es la dinámica como tú dices y al final, última jugada del partido, cometemos otro error, cometemos un penalti innecesario y bueno, no, nos castigan con el 2-1, se llevan ellos la victoria, nosotros volvemos a casa, la verdad es que fastidiados porque el equipo se merecía mucho más.
1: ¿Cómo planteamos estas dos semanas de descanso, José Enrique? No sé si vas a pensar en el aspecto más mental, en el aspecto más de trabajo dentro del terreno de juego. ¿Cómo lo vais a plantear? Sobre todo, pues, para cortar ya esta mala racha, porque por lo que me cuentas ya empieza a ser esto algo ya más mental, y de que la pelotita entre y de que, oye, por lo menos que las estrellas se junten y que nos den un pequeño alivio en lo que llevamos de temporada, porque creo, desde lo que me vas contando semana tras semana, que estábamos recibiendo un castigo demasiado severo.
3: Sí, el castigo está siendo excesivo. Pero bueno, afrontar las dos semanas con trabajo. Al final sí que es verdad que daremos fiesta a partir del jueves hasta el martes, porque creo que es necesario, porque creo que a todos nos va a venir bien seguir en la misma línea de trabajo, afrontar el partido contra un rival como el Racing de Algemesí, que ahora mismo también se encuentra en una situación parecida. Y bueno, no queda otra que esperar que el equipo, pues eso, siga trabajando, siga confiando, siga peleando, y a ver si llega el día en el que, pues bueno, al final no nos hace falta hacer tantos méritos para obtener la victoria y tenemos esa suerte para conseguir los tres puntos.
1: Entrenador, como siempre, muchísimas gracias y ánimo. Esperemos que vayan bien estas dos semanitas. Gracias.
3: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Ja abans d'acomiadar-nos, vull donar compte dels partits de la nostra Copa que van involucrar diversos equips de la Vall d'Albaida. Com bé saben, és aquesta competició que reuneix equips des de Tercera Valenciana fins a Lliga Comunitat, buscant, com no, ese guardó de la nostra Copa i, per altra banda, un lloc a la Copa del Rei. Com bé saben, el Tavernes de la Vall d'Inalda va guanyar aquesta competició l'any passat, recorden, contra l'Onda, i mitjançant la prèvia que es va realitzar de Copa del Rei davant del Maracena van aconseguir la victòria en els penals el passat diumenge, doncs van entrar en el bombo de la primera jornada de la primera ronda, anem a dir, de Copa del Rei, on tenim equips ja de primera divisió, i li va tocar al València Club de Futbol. És a dir, que és un gran premi el fet d'aconseguir esta Copa. Diumenge ja juguen equips de la Vall d'Albaida. Diumenge a les 4 de la tarda tenim una Agna en l'Olleria, a les 5 una Yalo al Cuia de Crespins, i a les 6 un Banyeres Deportivo Ontinyent. Ja el pròxim dimecres, el 14 d'octubre, com comentava el míster del Llutxent, Roberto Carlos, a les 8 i quart de la vesprada tenim una Albaidense Llutxent. Estarem pendents de la nostra Copa, eh? I arriba el moment d'acomiadar-nos, però vull donar-los un avís ràpid. Tant divendres, 9 d'octubre, com dilluns, 12 d'octubre, no realitzarem Ser Deportivo Santinyent la Vall d'Albaida al Ser Jornades Festives. No obstant això, avançarem les prèvies per a este dijous, parlarem tant de l'Ontinyent 1931 com de la Geneta i el Benigànim, que juguen competició, també donarem compte dels partits de la nostra Copa, i ja el pròxim dimarts farem un poquet de repàs de tot el que ha sigut esta nova jornada de competició per als equips que han disputat partits de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida. I arriba el moment d'acomiadar-nos, com sempre, volem donar-vos les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. A les 7:20 tenen la ventana d'on tinguem la Vall d'Albaida amb tota la informació de la jornada. Que tinguin un molt bon dia. Adeu.